0: Avui a la illa de Menorca comencem la setmana amb temps càlid i calor. Pugen les temperatures i s'esperen màximes de 30 graus a Maó i 29 a Ciutadella. Avui predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de ponent amb brises. Durant aquesta setmana dominarà el temps estable i les temperatures es mantindran similars. És una informació d'EMET.
1: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con EIMA Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en eimamenorca.com. EIMA, dale una nueva vida a tu casa.
2: El PSOE Menorca reclama que la limitació d'entrada de vehicles es redueixi en un 15% el nombre de cotxes que arriben a l'illa l'estiu que ve. El secretari general dels socialistes, Pepe Mercadal, considera que l'objectiu de la mesura no pot ser simplement contenir el nombre de vehicles que entren en circulació, sinó aconseguir una reducció progressiva any rere any. Els socialistes valoren que després de gairebé 4 anys el Consell Insular hagi començat a avançar en la implantació efectiva de la limitació, però adverteixen que el ritme actual de tramitació és difícil que la llei pugui entrar en vigor a l'estiu de 2027.
3: Com sabeu, fa unes setmanes des del PSOE vam pactar en l'equip de govern del Consell una proposta de llei per fer efectiva, per fi, la limitació d'entrada de vehicles. Després de quasi 4 anys d'inacció, per fi començam a avançar. Encara que en aquest ritme, dubtam molt que la limitació estigui en vigor l'estiu que ve.
2: El Consell encara ha d'aprovar el reglament que desenvoluparà la normativa i que, entre d'altres qüestions, haurà de determinar el nombre màxim de vehicles autoritzats d'entrar a la nostra illa. El PSOE recorda que ja va elaborar i presentar una proposta de reglament fa un any, però l'equip de govern hi va votar en contra. Mercadal defensa que el primer any d'aplicació s'hauria de reduir un 15% el nombre màxim de vehicles respecte a l'estiu anterior i mantenir una reducció progressiva durant els anys següents.
3: No acceptarem una proposta de l'equip de govern que simplement fixis límit en el nombre màxim de cotxes que hi ha hagut enguany. L'objectiu de la limitació de vehicles no ha de ser només contenir, ha de ser reduir el nombre de vehicles que entren a Menorca. Nosaltres fixam l'objectiu del primer any en reduir un 15% el nombre màxim de cotxes que entren, per després continuar reduint any a any.
2: El socialista insisteix que limitar els vehicles no serà suficient per resoldre la situació de la xarxa viària, per això reclama mesures estructurals i especialment reforçar el transport públic perquè sigui més potent, més freqüent i accessible i ofereixi també una alternativa real al vehicle privat. Canviant de partit, xerrem ara del Partit Popular de Menorca, que afronta el tram final de la legislatura amb l'habitatge i l'aigua com a dues de les seves principals prioritats, segons va exposar el president del partit, Cristóbal Marquès, durant una jornada de coordinació celebrada aquest dissabte. La trobada va reunir baldes, presidents locals, també el president del Consell Insular de Menorca, consellers i responsables orgànics del partit, amb una mirada posada a les eleccions municipals, insulars i autonòmiques del maig de 2027. Marquès va reivindicar la gestió dels governs del PP i va assegurar que allà on governa la formació hi ha estabilitat i decisions valentes. En matèria d'habitatge va destacar que està previst que pròximament puguin començar les obres de més de 250 habitatges públics a Menorca, una actuació que, segons el partit, ha de facilitar l'accés general a l'habitatge. L'altra gran prioritat del partit és l'aigua. El PP posa en valor les inversions que s'estan executant per millorar les infraestructures hidràuliques, garantint l'abastiment i avançant cap a una gestió més eficient de recursos de l'illa. Marquès també va defensar altres mesures impulsades durant la legislatura, com l'exigència d'anys de residència per accedir a l'habitatge públic, la limitació de vehicles per protegir els residents i la incorporació de noves especialitats a l'Hospital Mateu Orfila. El dirigent popular, a més, va admetre que encara queden problemes per resoldre i assegurava que el partit continuarà treballant i escoltant demandes dels menorquins de cara a aquestes properes eleccions del maig del 27. Xerrem ara del sindicat Comissions Obreres, que s'oposa frontalment a la llei de cogestió aeroportuària que defensen formacions com el Partit Popular o Més, i adverteix que una fragmentació d'AENA podria encarir els bitllets d'avió per als residents i empitjorar la connectivitat de les illes. Des de la central sindical asseguren que és fals que un gestor autonòmic pugui limitar el nombre de vols o slots, ja que aquests venen regulats per la normativa europea i per un organisme independent. Així mateix, desmenteixen que AENA sigui la responsable de la massificació turística, atribuint la situació als models econòmics

0: A Proa Ocasión, en el polígono de Mahón, y sal conduciendo el coche que estabas buscando.
1: Vuit i 21 minuts, entrem en matèria. El PSOE de Menorca reclama que la limitació d'entrada de vehicles redueixi en un 15% el nombre de cotxes que arribin a l'illa l'estiu que ve. El secretari general dels socialistes, Pepe Mercadal, considera que l'objectiu de la mesura no pot ser simplement contenir el nombre de vehicles que entren actualment, sinó aconseguir una reducció progressiva any rere any. Els socialistes valoren que després de gairebé 4 anys el Consell hagi començat a avançar en la implantació efectiva de la limitació, però adverteixen que el ritme actual de tramitació és difícil que aquesta llei pugui entrar en vigor l'estiu que ve. Escoltem Pepe Mercadal.
2: Com sabeu, fa unes setmanes des del PSOE van pactar en l'equip de govern del Consell una proposta de llei per fer efectiva, per fi, la limitació d'entrada de vehicles. Després de quasi 4 anys d'inacció, per fi començam a avançar. Encara que en aquest ritme, dubtam molt que la limitació estigui en vigor l'estiu que ve.
1: El Consell encara ha d'aprovar el reglament que desenvoluparà la normativa i que, entre altres qüestions, haurà de determinar el nombre màxim de vehicles autoritzats per entrar a l'illa. El PSOE recorda que ja va elaborar i presentar una proposta de reglament fa un any, però que l'equip de govern hi va votar en contra. Mercadal defensa que el primer any d'aplicació s'hauria de reduir un 15% del nombre màxim de vehicles respecte a l'estiu anterior i mantenir, això sí, una reducció progressiva durant els anys següents.
2: No acceptarem una proposta de l'equip de govern que simplement fixis límit en el nombre màxim de cotxes que hi ha hagut enguany. L'objectiu de la limitació de vehicles no ha de ser només contenir, ha de ser reduir el nombre de vehicles que entren a Menorca. Nosaltres fixam l'objectiu del primer any en reduir un 15% el nombre màxim de cotxes que entren, per després continuar reduint any a any.
1: El socialista insisteix que limitar els vehicles no serà suficient per resoldre la situació de la xarxa viària, per això reclama mesures estructurals i especialment reforçar el transport públic perquè sigui més potent, més freqüent i accessible i ofereixi una alternativa real al vehicle privat. Canviant de partit, xerram ara del Partit Popular, que afronta el tram final de la legislatura amb l'habitatge i l'aigua com a les seves dues grans principals prioritats, segons va exposar el president insular del partit, Cristóbal Marquès, durant una jornada de coordinació celebrada aquest dissabte. La trobada va reunir bales, presidents locals, consellers i responsables orgànics del partit, amb la mirada posada també a les eleccions municipals, insulars i autonòmiques del proper maig del 2027. Marquès va reivindicar la gestió dels governs del PP i va assegurar que allà on governa la formació hi ha estabilitat i decisions valentes. En matèria d'habitatge va destacar que està previst que pròximament puguin començar les obres de més de 250 habitatges públics a Menorca, una actuació que, segons el partit, ha de facilitar l'accés a un habitatge digne. La gran altra prioritat del partit és l'aigua. Proposen els populars posar en valor les inversions que s'estan executant per millorar les infraestructures hidràuliques, garantir l'abastiment i avançar cap a una gestió més eficient dels recursos de l'illa. Marquès també defensava altres mesures impulsades durant la legislatura, com l'exigència d'anys de residència per accedir a un habitatge públic, la limitació de vehicles per protegir els residents i la incorporació de nous especialistes a l'Hospital Mateu Orfila. El dirigent popular va admetre, però, que encara queden problemes per resoldre i va assegurar que el partit continuarà treballant i escoltant les demandes dels menorquins fins a aquestes properes eleccions de 2027. El sindicat Comissions Obreres s'oposa frontalment a la llei de cogestió aeroportuària que defensen formacions com Més i el Partit Popular i adverteix que la fragmentació d'Aena podria encarir encara més els bitllets per als residents i empitjorar la connectivitat de les illes. Des de la central sindical asseguren que és fals que una gestió autonòmic pugui limitar el nombre de vols, ja que aquests venen regulats per la normativa europea i per un organisme independent. Així mateix, desmenteixen que Aena sigui la responsable de la massificació turística, atribuint la situació als models econòmics i d'ordenació territorial fixats pels propis municipis i el govern balear. Escoltem Ramon Carreras, portaveu de Comissions Obreres a Aena.
3: O el trànsit que hi ha als aeroports va lligat a la realitat econòmica de cada lloc. I posam un exemple pràctic, no? El gestor dels aeroports és Aena tot l'estat, a Eivissa 9 milions de passatgers, Menorca 4 milions de passatgers. Per què hi ha aquesta diferència? Perquè Eivissa du apostant només per al monocultiu econòmic del turisme dels anys 60 i Menorca sempre ha tingut una economia més diversificada, inclús apostat per protegir territori.
1: Segons el delegat sindical, la legislació que s'hauria de tocar per reduir l'arribada de vols seria aquesta.
3: si aquí volem

0: tiene un valor económico, pero también muy importante desde el punto de vista cultural, social y gastronómico, y muy especialmente Menorca, y por supuesto ayudando a los consumidores a identificar cuáles son las especies de ahí pescadas por sus pescadores, ayudamos también a darle salida a esas especies y a impulsar un sector pesquero que necesita también de nuestra ayuda y de seguir, digamos, sosteniendo un sector tan importante para la isla y para todo Baleares.
1: ¿La guía está ayudando ya? Es decir, ¿habéis notado ciertamente que está forzando un poquito que la gente entienda que en el consumo de pescado hay otras especies y que puede llevarlas a casa y darles también utilidad, ¿no?, en el consumo y en la cocina y apreciarlas?
0: Sí, bueno, la verdad nosotros estamos muy contentos con el resultado de esta guía. Nosotros ya desde el 2025 que hicimos este lanzamiento hemos podido entregar más de 8.000 guías y es increíble la receptividad que ha tenido en tanto en los consumidores como en establecimientos que se relacionan con estos consumidores. Te doy un ejemplo, por ejemplo, pescaderías que también tienen un rol fundamental a la hora de acercar estos productos a los consumidores, utilizan nuestra guía también para esa comunicación con el consumidor y diciendo, mira, están estas especies como podría ser la boga, el jurel, la morena, bacoreta, incluso pescados más para hacer sopas o caldos como la brótola de roca o la araña negra. Entonces, claro, ellos utilizan la guía y esa comunicación también con el consumidor se hace un poco más fácil porque no solo es de palabras, sino que un poco pueden mirar la especie, pueden entender la vulnerabilidad que tienen, cómo se pescó, y también incluso la guía incluye una pequeña orientación de cómo se podría cocinar esta especie. No es una receta, o sea, no queremos elevar las expectativas, es simplemente una orientación de que esto puede ser bueno para enriquecer sopas y caldos, o bueno para la plancha, o me explico, que la gente pueda tener una pequeña idea de por dónde estas nuevas especies también pueden aportar a su cocina.
1: Voy a preguntarlo al revés. Si la guía trae buenas sugerencias y tuviéramos que darle la vuelta y proponer a los consumidores que intenten evitar el consumo de las especies que son más vulnerables, ¿cuáles sacamos de la lista?
0: Bueno, nosotros en ese contexto entendemos que existen especies que presentan una mayor vulnerabilidad y en ese sentido un ejemplo de ello, por ejemplo, es el mero. El mero es una especie que efectivamente tiene una vulnerabilidad alta y dentro de este esquema de semáforo que nosotros incluimos dentro de la guía es la especie que está con semáforo rojo, ¿no? Entonces no hablamos de no consumir nuevamente, hablamos de evitar un consumo excesivo y ir por especies que presentan una menor vulnerabilidad. Lo mismo los tiburones y rayas, son especies que efectivamente por sus características presentan una vulnerabilidad importante y creemos que su valor ecológico es mayor que tanto el valor económico que le pueda generar al sector pesquero como el valor culinario de otras especies que efectivamente se pueden seguir aprovechando muchísimo.
1: Para acabar, es cierto que en los últimos tiempos se han ido aumentando el número de figuras de protección marinas, desde reserva como la Reserva del Norte de Menorca, o el hecho de que, por ejemplo, en su día se aumentara el concepto de reserva de la biosfera también por la parte marítima en la isla de Menorca. ¿Este tipo de cuestiones realmente están ayudando a que haya un cambio? No, comentabas antes de pesca profesional, también está luego la pesca recreativa. No se puede controlar quizás a todo el mundo, ni tenemos vigilantes para estar continuamente encima de a ver si pescan o no pescan, pero está todo este tipo de campaña de sensibilización ayudando, así como la creación de figuras de protección marina, a que se consiga a que en el futuro tengamos pesca también para nuestras generaciones futuras.
0: Yo creo que eso es un punto muy importante que afortunadamente en Menorca se está ya abordando. De hecho, en Menorca las reservas marinas del norte de Menorca y la reserva marina de la Isla del Aire son consideradas fundamentales para poder proteger hábitats, para que se puedan reproducir los peces y para que se pueda incrementar la presencia de ejemplares con mayores medidas, ¿no? Con mayores tamaños. Eso beneficia en tanto a la pesca profesional, con los efectos que llamamos desbordamiento de los recursos a otras zonas adyacentes. Entonces, eso efectivamente es algo que ya incluso se ha podido medir y se han notado efectos que se han multiplicado por 5 en algunas reservas marinas, incluso por 10 en otras zonas, ¿no? Entonces, efectivamente eso es muy importante. Sin embargo, también hay que mencionar que es importante que exista una vigilancia adecuada, un seguimiento científico y una coordinación también con los mismos pescadores. Y en ese sentido, quiero recalcar una iniciativa que existió hace muy poco por mis compañeras, liderada por compañeras de Menorca Preservation, junto con justamente el Observatorio Medioambiental de Menorca, que hicieron un workshop donde hablaban también de los efectos de la pesca recreativa y desde el grupo de trabajo de la Isla del Aire un poco también tomaban eso en consideración. Por lo tanto, creo que es importante que existan las reservas, pero efectivamente tiene que existir esta conversación y esta reflexión en torno a la pesca recreativa, a la actividad náutica, al turismo, y que sabemos que eso puede tener en los meses de verano, sobre todo, una incidencia importante en los ecosistemas de Menorca. Entonces, efectivamente, el consumo es de productos del mar es una cosa fundamental que podemos nosotros tomar como una acción concreta. Desde la Alianza Calan Charges, lo que nosotros hacemos es generar herramientas e impulsar estas acciones concretas. Pero efectivamente, mis compañeros de Menorca Preservation y de los FAN han generado estos espacios de diálogo también en torno a lo que son las reservas marinas y a cómo sacar el máximo potencial de su existencia, ¿no?
1: Como consumidores tenemos una palabra importante en nuestras decisiones, en el consumo, por ejemplo, de pescados o especies que llegan desde el mar, ayudamos también. Y esto tenemos que ser conscientes del trabajo que se ha ido desarrollando desde Calan Xarxas. Hoy hemos hablado con su coordinadora, Elisa Martínez. Muchas gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa. Un abrazo y hasta pronto. Entonces, Elisa, está claro que la guía es un punto de partida genial, pero el trabajo no acaba aquí. De hecho, el trabajo ahora continúa también en Menorca.
0: Efectivamente, Luis, lo que nosotros queremos hacer es apoyar también al sector pesquero de Menorca a través de una colaboración con las cofradías de pescadores de Ciudadela, Mahón y Fornells, a estudiar la posibilidad de crear una marca colectiva de pescados y mariscos que provengan de Menorca. De esta manera van a ayudar ellos también a los consumidores a poder identificar estas especies con mayor facilidad. Y esto, para hacer esto, nosotros ya hemos dado un paso desarrollando un taller de marcas colectivas en Menorca, en donde invitamos a los representantes comerciales de Page Nostrum, que es la marca colectiva que existe en Ibiza, y de Mallorquín, que es la marca colectiva que existe en Mallorca, para identificar los productos del mar respectivamente en ambas islas, para que comentaran y pudieran compartir los beneficios y desafíos que tiene la creación de estas marcas. Y creemos que a partir de ese taller queremos construir este espacio de cooperación y de diálogo para poder caminar hacia ese horizonte que nos permita también generar esta herramienta concreta que le va a ayudar a los consumidores a identificar los productos que son de Menorca en los establecimientos, ya sea restaurantes o pescadería, y también darle el valor agregado a ese producto, ¿no? Garantizar que esos pescados y mariscos tienen ese valor a través de esa identificación del producto por origen, por trazabilidad y, por supuesto, por la calidad excepcional que tienen estos productos.
1: Pues agradecemos a Elisa Martínez que nos haya atendido para poder explicarlo hoy en la cadena SER.
2: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mo i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
3: En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i salut pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es. Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
1: 12 i 40 minuts.
4: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dilluns 14 de setembre amb Edu Zendan. Bon dia.
5: Bon dia, Lluís.
6: Hoy por hoy, Cadena Ser.
1: El sindicat Comissions Obreres s'oposa frontalment a la llei de cogestió aeroportuària que defensen formacions com MES o el Partit Popular i adverteix que una fragmentació d'AENA podria encarir els bitllets d'avió per als residents i empitjorar la connectivitat de les illes.
5: Des del sindicat asseguren que és fals que un gestor autonòmic pugui limitar el nombre de vols, ja que aquests venen regulats per normativa europea i per un organisme independent. Així mateix desmenteixen que AENA sigui la responsable de la massificació turística, atribuint la situació als models econòmics i d'ordenació territorial fixats pels propis municipis. Sentim Ramon Carreras, portaveu de Comissions.
7: Ports va lligat a la realitat econòmica de cada lloc. I posam un exemple pràctic, no? El gestor dels aeroports és AENA tot l'estat, a Eivissa 9 milions de passatgers, Menorca 4 milions de passatgers. Per què hi ha aquesta diferència? Perquè Eivissa du apostant només per al monocultiu econòmic del turisme dels anys 60 i Menorca sempre ha tingut una economia més diversificada, inclús apostat per protegir territori.
5: Segons el sindicat, la legislació que s'hauria de tocar per reduir l'arribada de vehicles de vols a les nostres illes seria precisament l'entrada de vehicles. Escolta'm.
7: Si aquí volem que deixin de venir gent, li hem de fotre mà a l'entrada de cotxes, li hem de fotre mà, per exemple, en el tema de tot el turisme residencial, li hem de fotre mà al mercat d'habitatge, i li hem de fotre mà amb una economia que hem de diversificar més i que no estigui tan focalitzada i centralitzada en el monocultiu turístic. Si això ho fem, segur que davallen els nombres de vols i els nombres de places.
5: Comissió, en recorda que AENA és un ens autosuficient que s'autofinancia i demana concentració, demana concentrar els esforços polítics en problemes reals de les infraestructures insulars, com per exemple la construcció d'una nova torre de control a Menorca.
1: El PP de Menorca afronta el tram final de la legislatura amb l'habitatge i l'aigua com dues de les seves principals prioritats, segons va exposar el president insular del partit, Cristóbal Marqués, durant una jornada de coordinació celebrada aquest dissabte.
5: La trobada va reunir baldes, presidents locals, consellers i responsables orgànics del partit, amb una mirada posada a les eleccions municipals, insulars i autonòmiques de maig de 2027. Marqués va reivindicar la gestió dels governs del PP i va assegurar que més enllà d'on es governa, la formació dona estabilitat, gestió i decisions valentes. En matèria d'habitatge va destacar que està previst que pròximament puguin començar les obres de més de 250 habitatges públics a Menorca, una actuació que, segons el partit, ha de facilitar l'accés a un habitatge digne. L'altra gran prioritat del Partit Popular és l'aigua. El PP posa en valor les inversions que s'estan executant per millorar les infraestructures hidràuliques, garantint l'abastiment i avançant cap a una gestió més eficient dels recursos de l'illa. Marquès també va defensar altres mesures impulsades durant la legislatura, com l'exigència d'anys de residència per accedir a un habitatge públic, la limitació de vehicles per protegir els residents i la incorporació de noves especialitats a l'Hospital Mateu Orfila. El dirigent popular va admetre, però, que encara queden problemes per resoldre i assegurava que el partit continuarà treballant i escoltant les demandes dels menorquins fins a les eleccions de 2027.
1: 12 adolescents d'entre 13 i 16 anys han participat aquest any en la iniciativa Estiu Actiu, que impulsen els serveis socials comunitaris bàsics de la població d'Olot.
5: El projecte, iniciat l'any 2013, ofereix als adolescents un espai d'aprenentatge, convivència i participació durant els mesos d'estiu. Com a novetat d'enguany, s'ha organitzat un acte de lliurament de diplomes que han estat entregats pel Batle del municipi José Luis Benejam per reconèixer públicament el compromís, l'esforç i l'evolució dels participants al llarg d'aquestes setmanes. Ens ho explica la regidora de l'àrea social, Maria Antònia Pons.
8: Aquest projecte és gràcies a les entitats i a les empreses que col·laboren amb nosaltres. Aquest any han col·laborat el que són diferents departaments de l'Ajuntament de l'O, les rutes turístiques de l'O, el geriàtric municipal, l'escola d'estiu La Tau, el Llot de Menorca, Hipercentro i Acadèmic. Acadèmia, Llongueres i Can Agadet. Sempre donant gràcies a tot aquest suport que rebem d'aquestes entitats com per poder dur a terme aquest tipus de projectes.
5: El projecte ha permès conèixer diferents serveis i equipaments i empreses del municipi, a la vegada que han treballat valors com la responsabilitat, la puntualitat, l'autonomia i el treball en equip.
1: El Consell Insular ha aprovat la resolució dels ajuts Big Green Menorca 2026 destinats a impulsar actuacions sostenibles en establiments turístics de l'illa. La convocatòria ha rebut 202 sol·licituds per un import global de 2,86 milions d'euros, molt per sobre dels 650.000 euros disponibles.
5: Dues peticions han quedat excloses per haver-se presentat fora de termini, mentre que 20 més s'han tramitat correctament i 180 han rebut un requeriment per completar la documentació. El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Simon Gornés, destaca la responsabilitat del sector i el compromís creixent dels establiments turístics amb la sostenibilitat.
9: Aquesta línia d'ajudes és una forma de donar resposta cap al sector, ja que hi ha cada vegada més establiments compromesos en la sostenibilitat i en la incorporació de mesures que permeten fer un ús més eficient de recursos, i amb aquestes ajudes volem incentivar que se'n facin encara més i millors. Tot va en el sentit de tenir més eficiència energètica, millor gestió de residus, millor gestió de l'aigua, i són ajudes que realment han tingut una altíssima demanda enguany una vegada més.
5: Els 650.000 euros es repartiran en 5 línies d'actuació. La partida més elevada, de 175.000, correspon a projectes d'eficiència hídrica, una altra quantitat idèntica. També 175.000 euros es destinarà a l'eficiència energètica. També hi haurà una partida de 109.000 euros per a zones verdes sostenibles i gestió de la biomassa, 104.000 euros més per a la gestió sostenible dels residus i 76.000 euros per l'enllumenat exterior. La distribució final ha obligat a redistribuir 90.700 euros sobrants de les tres primeres línies perquè les actuacions relacionades amb l'energia i l'aigua, que havien concentrat una major demanda als recursos inicialment previstos, com dèiem, han necessitat aquest redistribuïment. Els beneficiaris tindran fins al 30 d'octubre per executar les actuacions.
1: Endesa invertirà més de 15 milions d'euros a Menorca entre els anys 2027 i 2030 per reforçar la xarxa elèctrica. La companyia ha presentat el seu nou pla d'inversions al Consell Insular, que inclou 112 actuacions amb mitjana tensió sobre més de 64 quilòmetres de xarxa.
5: L'objectiu és augmentar la capacitat i la resiliència del sistema davant l'augment de la demanda. Per municipis, les principals inversions es destinaran a Es Mercadal en 4,4 milions d'euros, Mahó en 4,3 i Ciutadella en 3,2 per executar un total de 34 actuacions. També es faran millores a l'O i a Sant Lluís. Durant la trobada, els responsables d'Endesa han explicat que els talls de subministrament d'aquest estiu, sobretot a Ciutadella, s'han degut a l'alta exigència de la xarxa per les altres temperatures sostingudes en els darrers mesos. L'empresa ja treballa en un pla complementari per la xarxa de baixa tensió i un estudi de reconfiguració de càrregues per evitar noves incidències. Des del Consell s'havia plantejat el problema a Ponent i segons l'ha explicat el conseller de Medi Ambient, Simon Gornés, ja s'ha pactat amb l'Ajuntament de Ciutadella que els permisos per actuar al municipi es donaran una vegada acabat l'estiu per poder iniciar les obres el més aviat possible.
10: Hi ha el compromís de l'Ajuntament d'otorgar totes les llicències a partir de final de setembre, primera quinzena d'octubre, per tal de que durant l'hivern s'hi puguin fer totes aquestes obres i ja de cara a la pròxima temporada aquestes infraestructures que estan pensades i ja dissenyades siguin de perfecta aplicació.
5: El Consell també ha demanat el soterrament del cablejat de Cal Emporter i inversions a l'illa per incrementar la potència elèctrica de cara a poder abastir la demanda insular sense problemes.
1: Més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
11: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
12: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
1: Obrim aquí els nostres espais que compartim amb BPC o Menorca, les guies que ens ajuden a veure el com evoluciona, millora, en definitiva, en diferents camps el que és la sanitat. I avui anem a recalar la de lactància i saludem a Teresa Moy. Teresa, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Des de la feina que aneu desenvolupant, n'hi ha alguna que els nostres oients, vull pensar, ja més o menys coneixen. Com, per exemple, el fet de que cada any rediteu un concurs que ara mateix està vigent i que anima a integrar un poc a través d'imatges el com la lactància materna hi forma part de les nostres vides, no?
13: Sí, sí, sí. El concurs és una manera de visualitzar una mica més la lactància i cada any, bueno, ja anant per la 7a edició, la gent ja ho sap, està com molt pendent, però bueno, sempre hi ha mamàs noves que potser no s'han entemut del concurs, i ara mateix està obert fins dia 18. I per això volíem un poc explicar-los, si qualcú encara no ho sap o no sap com participar, doncs avui els explicarem un poquet.
1: Per participar hem de fer fotografies on la lactància materna sigui un poc el kit, o sigui, essencialment el tema, i fer-ho arribar on o com.
13: Sí, el tema és lactància, però està obert a qualsevol tipus de fotos, perquè les lactàncies poden ser molt variades i el tema és lliure, sempre xerrant de lactància materna. I poden fer arribar les fotos en el mail de lactància, que és lactanciamenorca@gmail.com, on han d'incloure totes les seues dades perquè els puguen contactar en cas que sigui necessari, i han de posar un títol en aquesta foto que ells vulguin, perquè el jurat, que pobres, tenen una feina molt complicada,
1: perquè hi ha molta participació i no sempre és fàcil, perquè totes les fotos són bones.
13: Són precioses totes. I llavors, com que és completament anònim, funciona amb el títol de la foto, i quan deim el títol, després anem a cercar en el mail qui és la persona que ha enviat aquella foto i ja se li comunica.
1: Doncs us animeu a participar, però la cosa no queda aquí. A més, esteu treballant ja amb una nova edició d'unes jornades, allò on es visibilitza el tema de la importància de la lactància materna, però a més compteu amb persones que ajuden a transmetre informació de gran interès entorn a tot el tema.
13: Enguany, nosaltres fem una trobada anual, tots els líders, bueno, jo soc co-líder de seguir aquí a Menorca, i fem una trobada anual amb tots els líders de les guies de les altres illes. I enguany, xerrant amb les companyes de Mallorca, elles ens van explicar que elles aprofiten la jornada per sortir al carrer i obrir un poquet la porta. Llavors ens va agradar molt i vam acordar amb elles que intentaríem fer dins la línia algo prescut a Mallorca. Llavors van demanar permís a l'Ajuntament, que des d'aquí els hi volen donar les gràcies, per disposar d'un espai públic. En principi, sembla que està tot ja decidit que serà l'esplanada, perquè sigui de pas i perquè va molt bé, però si hi ha fies més grossos també poden jugar en el parc, que bueno, és un espai que convida, i serà dia 6 d'octubre. El programa oficial està a punt de sortir, els hi farem arribar i tot, però perquè comencin a agendar aquest dia. Dia 6 d'octubre a les 4, segurament sortirem en el carrer i farem... han demanat ajuda en el servei de rehabilitació de l'hospital, que sempre estan disposats a col·laborar, i farem una activitat molt xula. farem una bereneta, totes juntes, i se farà entrega de, dels premis i se dirà quina és la foto guanyadora d'aquest any.
1: Quan reiem de la feina que aneu desenvolupant, d'un costat me comentaves, no?, la setena edició del concurs, d'altra la guia, que va ser, crec que si no la primera, una de les primeres que va començar a arrencar, i entenc que hi ha tota una sèrie de recorregut, una evolució. La lactància materna en quin moment està? És a dir, és tant o més necessari ara el continuar donant a entendre les virtuts que té la lactància materna entorn a altres possibilitats? Quina és un poc la com enfoqueu la continuïtat en la feina?
13: Nosaltres sempre intentam, sobretot, unificar criteris. Perquè una mamà que ha de recórrer a algun servei tingui sempre la mateixa resposta per part de tots els professionals. Per això hi ha la guia, que està basada en bones pràctiques i en evidència científica. Però es ve que no se pot deixar de banda. Sempre has de seguir visibilitzant i intentant que la gent sapi on recórrer, sobretot. Perquè quan la lactància va bé, no passa res. El normal és que no necessitis ningú, però si aquella lactància se complica una mica o necessites ajuda, sabre on anar i que tothom faguem feina en la mateixa filosofia.
1: No es tracta tant de saber un poc com són les coses i tenir un manual, sinó que a més hi hagi les persones que ajudin a aplicar aquest manual per fer costat a quan hi ha una mastitis o quan hi ha una, no sé, alguna cosa que de cop... Sí. I ara no sé fer-ho, no? M'imagino que hi ha moltes coses que van associades amb aquells moments, sobretot si són mares per primera vegada, no?
13: Sí, sobretot les mamàs que fan una lactància per primera vegada són les que més demanden, perquè no saben si va bé, si no va bé, si ho estic fent bé, si ara això no sé si és normal... I tenir una mica de recursos de dir, ai, mira, m'han dit que aquí hi ha un punt d'informació, aquí hi ha un grup de suport de mares, saber un poquet on t'has de dirigir i que nosaltres, entre nosaltres, estem totes unides amb el que anem a fer i el que anem a ajudar.
1: Sempre penso, i de vegades no sé si sona un poc exagerat, que quan reiem dels primers moments d'un nadó, són molt importants, perquè s'estan establint un poc les bases de moltes coses per al seu propi futur. Per això, en aquells moments, en els moments de la lactància, són especialment o particularment importants tant per la mare com per el fillet o per la filleta. I en aquest sentit, no sé si a nivell social som prou conscients, no?, de que han d'entendre que l'alimentació, el contacte, el que suposa la lactància en tots els elements, és una cosa que s'ha de valorar, s'ha de protegir, s'ha d'acompanyar...
13: Sí. Es veu que en els darrers anys han començat a fer molta feina amb el moment pell en pell, que en un principi semblava un poc, no sé, com a molt teòric, però es veu que s'ha vist que aquest contacte prolongat, deixant, respectant, sense tocar res, i que la natura vagi fent el seu camí, ajuda molt a les lactàncies, també. Donen fruit després amb altres coses.
1: Doncs fixeu-vos de la importància que s'estan posant les bases. Però això, a més, ho estem vivint d'una manera més social, no? Més també interactuant entre la part més professional i les famílies, de manera que es viu, no sé si dir quasi com una festa, no?, pensant en el que són les jornades que esteu preparant o pròpiament també amb el que és el concurs. El que significa, probablement, és que es va creant comunitat. No sé si teniu aquesta sensació, no?, de que s'està fent com una gran família.
13: Sí, sí, sí, fer tribu, que deien altres,
1: tribu,
13: eh?
1: Sí.
13: Perquè es veu que si miram a les tribus, sempre hi ha una figura com a maternal que aquí passa de mares a fills, la manera de lactar, la manera de criar, i fer tribu és lo important, perquè no estàs tota sola, això és el més important, que les mares han de saber, i després també que cada vegada se vincula més a la família, amb el tema de la lactància. Vull dir, ja veus molt de pares que participen o altres, o parts de la família que ajuden, que suporten, que és que hi ha tantes coses per fer i que no estan totes soles.
1: Doncs avui hem xerrat entorn al que és la feina que s'està desenvolupant al voltant de les guies de lactància de BPCO. Recordeu, hi ha data límit fins a aquest proper dia 18, per si teniu en ment alguna fotografia xula que vagi entorn a la lactància i podria ser una de les properes guanyadores d'aquest concurs, en el que també teniu suport de moltes persones que vos ajuden, no? En el sentit de donar suport al concurs.
13: Sí, jo, bueno, des d'aquí vull donar les gràcies una vegada més a tots els sponsors, que gràcies a ells muntam cada any el concurs i cedeixen premis per després poder ser entregats a les famílies, a l'hospital, que sempre ens demanen col·laboració i sempre la tenim, l'Ajuntament de Mó, totes les entitats sense ànim de lucre que ens ajuden, i, bueno, la veritat que ho feim, du molta feina, però tenim molt de col·laboradors i els hi volem donar les gràcies una vegada més.
1: Vull agrair-te, Teresa, que ens hagis acompanyat avui en aquest espai de BPCO i fins aviat.
13: Moltes gràcies.
14: Mes de setembre, del 17 al 20, torna Gran Quilla de Menorca. Festival que celebra el seu 10è aniversari. 4 dies de música, cultura i experiències úniques que tornen a omplir el claustre de Mo, amb artistes com Shane, The Blaze, DJ Set, Triángulo de Amor Bizarro, Tristan, Soleá Morente i molts més. Gran Menorca. Entrades i informació a crancfestival.com, amb el patrocini de Lua Hotels and Resorts, Estrella Damm, Pomada Xuriguer, Fundació de Foment del Turisme de Menorca i cofinançat amb el fons de l'impost del turisme sostenible del govern de les Illes Balears.
15: Del 18 de setembre al 4 d'octubre gaudeix dels sabors més autèntics de Menorca amb la mostra de cuina menorquina. Al voltant de 25 restaurants t'esperen amb menús especials plens de tradició i producte local. Consulta'ls tots a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.

0: És que em mortes aigua. Ho has donat a entendre.
1: És que és la culpa de la situació que s'ha provocat a causa de com ha actuat Marruecos i a causa com ha actuat Espanya.
0: Sí, tot això...
1: Que se mueren esas persones.
0: Claro. Si tu saps que això de Marroc té que veure amb Estats Units i amb Israel, tu saps que el que es val... No és el mismo, no. Aquesta gent vol desestabilitzar el govern espanyol. I això és així. És així de senzill. Com ho hicieron... Han fet exactament el mateix que van fer en la marxa verda. Han fet quasi el mateix.
1: A ver, razón de más. Si quieren desestabilizar el gobierno español...
0: ¿Cómo? I el PP sí apunta, no, com es vagi.
1: A mi me da igual ahora el PP, porque no gobierna...
0: Te da igual. I no ha donat ni una sola alternativa a res. A res ha donat una alternativa.
1: Y la alternativa ha dicho que se devuelvan. La alternativa es que se devuelvan. Eso es lo que ha dicho. O nos gustarà o no nos gustarà.
0: Però a veure,
1: no està governant...
0: Aquí hi ha unes lleis espanyoles que no permeten aquesta devolució. Per molt que Marroc ets a vulgui acceptar, no ho permeten sense atendre cas per cas el seu problema. No ho atenen. Igual que els qui demanen del so polític. Igual que els menes. No els pots tornar.
1: És possible mirar hacia otro lado...
0: Aurora, m'agradaria que m'expliquessis el tema d'esmenes escampats a Espanya perquè no els accepta cap comunitat del Partit Popular. Per què?
1: Primero, porque es complicadísimo sobre la marcha tener organizado ese tipo de tema. Nosotros en Menorca, que es el único caso que yo conozco porque he estado en el gobierno, es complicadísimo manejar los
0: propios... Bé, és complicat tot el que tu vulguis, però l'únic que té territori és les comunitats autònomes. El govern, com a tal, l'Estat no té territori. Ens han de dur a comunitats autònomes, gradi o no gradi.
1: Pues habrá que tener un acuerdo entre el gobierno central y las comunidades autónomas que...
0: I les comunitats autònomes, quin és l'acord que tenen? Boicotejar el govern. Això és l'acord que tenen les comunitats del PP, que són majoria.
1: Però vamos a ver.
0: Vamos a ver, no, això és així.
1: Vamos a ver, tú eres muy pro recibir gente y recibir menas. La situación de recibir menas es complicadísima para cualquier sitio.
0: No es que sea pro, es que sos humanitari, es un tema humanitari. Es que yo soy una persona humanitaria, no som...
1: Recojamos gente los que estamos a favor, recojamos gente en nuestras casas, todos. Ya verías tú en Menorca que nos traigan 1.000 y nos los repartimos entre los que estamos de acuerdo a que se muevan las inmigrantes.
0: Això que dius és demagògia, ningú diu que s'ha de dir un mena... Això és demagògia pura. Un mena que a seua ningú diu que a seua de recollir menes. Hombre, Aurora, no m'ho venguis amb aquestes, tu, que ja tens una edat.
1: Hombre, por el amor de Dios, si yo estoy de acuerdo en que esto es injusto, si veo que el gobierno es imposible de que lo trate, porque ahora mismo la casa de acogida, por ejemplo, por muchos menas que nos venden, es que no hay sitio.
0: D'acord, jo admet que el govern ho ha fet malament en el sentit que no ha estat ràpid en resoldre les qüestions humanitàries, no ha estat capaç de fer un hospital de campanya, etcètera. Però les competències en matèria d'immigració també es tenen les comunitats autònomes. I què ha fet Ceuta? No ha fet res. Igual que amb els incendis. Què fan amb els incendis? No... Vull dir, ells tenen un problema, però de fer no han fet res. No han donat ni siquiera territori per posar...
1: Territorio, si és un sitio pequeño, si Ceuta és...
0: Bueno, els poliportius havien dit que sí, després van dir que no. Vull dir, etcètera.
1: Claro, es que hay un problema con la comunidad ceutí. Es que los padres y las madres están...
0: Lo tienen, yo no te dic que no,
1: Es muy preocupante, pero Ceuta tiene desde hace mucho tiempo... un centro de acogida que es enorme en comparación con los que tenemos los demás, y está lleno, y estaban haciendo cola. Claro que Ceuta ha puesto, pero Ceuta no puede poner más, pero creo que no estamos hablando de eso. Creo que estamos hablando de que la situación que se ha generado, si es normal o no, que un gobierno lo permita, que esté pasando lo que esté pasando, que haya pasado un mes y medio y la situación para la gente de Ceuta es la que es, para los inmigrantes es la que es, y qué demonios ha pasado con el gobierno de Marruecos y con el gobierno de España. ¿Cómo es posible que siendo europeos, como bien decís, y que le estamos echando a Europa la situación de que lo solucione, cuando Europa ve que si España no ha hecho ni el huevo, pues yo creo que va a decir, anda, voy a ir yo ahora a salvar a España, si España no quiere ser salvada?
0: Y también tiene falta decir que finalment, el govern espanyol va fer un acord amb Argèlia que no ha agradat gens a Marroc.
1: Exactamente.
0: Bé, també, també. Ahí está, ahí está.
1: Bien, bien, bien, bien. Estamos bien, estamos de acuerdo.
2: M'agradaria també...
1: Estamos de acuerdo de que cuando se va por...
0: Espera, que en Javier no diu res. En Javier, exacte. No deixem xerrar en Javier.
2: Jo m'agradaria sentir en Javier també, que digui la seva opinió, en Javier.
3: Hombre, ya era hora. No...

0: de Medi Ambient, Simon Gornés, ja s'ha pactat amb l'Ajuntament de Ciutadella que els permisos per actuar al municipi es donaran un cop acabat l'estiu per poder iniciar les obres ben prest. Sentim Simon Gornés.
1: Hi ha el compromís de l'Ajuntament d'otorgar totes les llicències a partir de final de setembre, primera quinzena d'octubre, per tal de que durant l'hivern s'hi puguin fer totes aquestes obres, i ja de cara a la pròxima temporada aquestes infraestructures que estan pensades i ja dissenyades siguin de perfecta aplicació.
2: Gust agredolç a la segona jornada de la tercera federació de futbol amb una victòria i una derrota per als dos representants menorquins. El Club Esportiu Mercadal va aconseguir sumar els seus tres primers punts de la temporada, mentre que el Migjorn va tornar a perdre en el seu retorn a la categoria. El Mercadal va aconseguir la primera victòria. El Mercadal va aconseguir la primera victòria de la temporada tercera federació després d'imposar-se per 0-2 a l'Inter Ibiza, a Esputxet. L'equip de Lluís Vidal va signar un partit sòlid i efectiu i va saber aprofitar les seves ocasions per endur-se els tres punts de Terres Ibicenques. Ramon Huéscar va avançar els menorquins al minut 8, transformant un penal comès sobre ell mateix després d'una acció per la banda dreta. El Mercadal va controlar bona part del partit i va resistir les embranzides locals durant la segona meitat. Quan l'Inter Ibiza cercava l'empat, Javi Ortiz va sentenciar el partit en el temps afegit amb un xut ras. Amb aquest resultat, els mercadalencs sumen 4 punts després de les dues primeres jornades. Pitjor li va anar al Migjorn, que va perdre 1-3 contra el potent de Societat Deportiva Ibiza en el seu retorn a la tercera federació a Los Nogales. Els ibicencs, recentment descendits de segona federació, van dominar el partit i es van avançar amb un gol de Carrasco. Gilbert, de penal, ampliava l'avantatge abans del descans. Ja a la segona part, José marcava el tercer gol visitant. El Migjorn va retallar distàncies al minut 90 per mitjà de Sergi, però ja no va poder evitar la derrota. L'equip de Biel Medina encadena així dues jornades sense puntuar. Xerram ara de bàsquet. El Bàsquet Menorca va encaixar aquest diumenge una derrota per 76-87 davant del Palmer Bàsquet en el segon partit del trofeu AON Illes Balears de pretemporada. L'equip de Javi Zamora no va poder repetir les bones sensacions mostrades divendres contra el FIUBI Mallorca i va evidenciar les dificultats pròpies d'un conjunt que encara es troba en construcció. El Palmer Bàsquet va començar millor i va arribar a posar-se 0-7 a l'inici del partit, aprofitant els problemes defensius i ofensius dels menorquins. El primer quart, però, va acabar amb un empat a 13 gràcies a la reacció liderada per Kyle Greeley. El nord-americà va ser el màxim anotador del partit amb un total de 25 punts i va mantenir el Bàsquet Menorca dintre del maig durant bona part de l'enfrontament. Keival, amb 11 punts, i Lebeke amb 10, també van contribuir a la producció ofensiva. Al descans, el Palmer dominava per 36-39. Al tercer període, el conjunt menorquí va aconseguir capgirar temporalment el marcador i situar-se 5 punts amunt, 49-44, però els errors en atac i la superioritat exterior dels mallorquins van tornar a donar avantatge als visitants. El Palmer va arribar al darrer quart amb un 58-65 i va controlar el tram final gràcies al seu encert des del perímetre. El Bàsquet Menorca va acabar cedint per 11 punts en un partit disputat davant uns 700 espectadors al pavelló Menorca. Al final del partit, l'entrenador Javi Zamora valorava així l'actuació dels seus jugadors.
3: Ha sido un partido que seguro nos va a servir mucho para seguir construyendo, muchos minutos para los jóvenes, ninguna incidencia más de las habituales de este momento de la temporada y de las que vamos solventando estos días. Y creo que ha sido un partido que ha podido ser un poquito más cerrado si hubiésemos estado un poquito más sólidos en algunos aspectos básicos, la defensa del uno contra uno, los problemas en ataque para jugar fluido.
2: I acabem xerrant de la Barca de Menorca, que va tancar amb balanç positiu la seva participació a l'Andalucía Volley Fest a Sevilla amb el títol de campiona del torneig en el primer test de pretemporada. L'equip de Bell Llorenç va aprofitar la competició per acumular minuts i provar diferents alternatives i començar a agafar ritme davant rivals de la màxima categoria. Les menorquines van debutar divendres contra el Cajasol, vigent campió de Lliga i Copa, en un partit molt igualat que es va resoldre el tiebreak per 2-1 a favor de les andaluses. Tot i la derrota, la Barca va deixar bones sensacions i fins i tot va sumar més punts totals que el seu rival. En el segon compromís davant del Quileso Cuellamos, el conjunt menorquí va reaccionar amb autoritat i es va imposar per 3-0 amb parcials de 25-19, 25-23 i 17-15. El partit va ser especialment disputat en els dos darrers sets. Aquest resultat va permetre a la Barca arribar a la fase decisiva amb unes opcions clares de lluitar pel títol que finalment va acabar aconseguint. El torneig ha servit també per continuar integrant les noves jugadores, entre elles Jimena Fernández, incorporada després de la seva participació en la selecció espanyola a l'europeu. L'equip menorquí torna de terres andaluses en confiança i bones sensacions abans d'afrontar